les 12 van arribar la fada bona i ventafocs. En Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.